0: Plantão Sertanejo, o seu programa de final de semana.
1: Tá feliz?
2: KKKKK.
1: Tá com a nova onda.